0: viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Luis Rodríguez.
1: Momentos, el programa que t'escolta i et convida.

La ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Lluís Rodríguez.

quan se'm tanquin totes les sortides i la fosca nit no em deixi en pau. Quan em faci por estar en silenci, quan em costi molt quedar-me en peu, quan tots els

0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
1: Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
2: Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
3: COPE Cataluña y Andorra.
4: Ens aproximem a 8:45 del matí, moment d'escoltar tot el que t'interessa, tot el que estigui passant amb la crisi migratòria de Ceuta i els altres temes d'àmbit nacional i internacional aquí, a Herrera, en COPE, amb Àngel Correas.

Ja ha d'arribar a 9:15 del matí. Continua tota l'actualitat aquí a Herrera en COPE per conèixer l'última hora de la crisi migratòria de Ceuta i tota la resta de l'actualitat nacional i internacional. Escolta el que t'interessa a Herrera en COPE.

0: Cardan Cultura ha posat en marxa una residència amb creació inclusiva a l'antic espai Fabril Can Grau a les Masies de Roda, a Osona. La proposta permet a artistes desenvolupar projectes mentre conviuen amb les seves criatures, reunint 8 adults i una desena d'infants que segueixen un itinerari creatiu propi. En aquesta edició participen escriptores com Bel Olid, Elena Crespi, Marina López i Nibola Ullà i la companyia Que no salga de aquí. La iniciativa respon a la necessitat de conciliar la vida familiar amb el treball artístic, una problemàtica que sovint impedeix que les dones accedeixin a residències tradicionals. Mira, anem a parlar amb la seva coordinadora, amb la Roser Montaner. Roser, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Roser, escolta, com va sorgir la idea de crear aquesta residència que concili la vida familiar amb la pràctica artística?
1: Doncs mira, això sorgeix fa 2 anys, fruit de que tant la Mar, la meva companya de Cardan Cultura i Polen Edicions, com jo mateixa, ens trobem en una etapa de criança de les nostres criatures, i les dues estem molt vinculades al món literari, i ens adonem de que nosaltres, si volguéssim fer una residència de creació, ens estaria molt complicat poder-la fer. I nosaltres ja teníem un Can Grau ja és un espai de residències de creatives, i llavors vam dir, home, doncs hem de poder contribuir d'alguna manera a que aquí, a Can Grau, es puguin fer unes residències amb conciliació familiar. Llavors, a més, vam estar parlant amb l'AEL, que és l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, i li vam explicar la nostra idea, i en aquell moment el Sebastià Portell ens va dir, home, nosaltres no coneixem cap residència que plantegi aquestes estades creatives amb aquestes condicions. Així que ens hi vam llançar amb la idea de poder fer aquestes residències amb creació inclusiva. Vol dir que les persones escriptores adultes estan creant, i a la vegada les criatures també creen en un itinerari creatiu.
0: Clar, això explicat així, i sobre el paper sona molt bé, però suposo que hi ha uns reptes o que us hi heu trobat. Clar, això ho vau iniciar per iniciativa pròpia, i per tant és el moment d'anar fent l'assaig-error, no? Escolta, què va bé, què no va bé, però suposo que us heu trobat amb reptes interessants, no?, per dissenyar un programa que atengui tant adults com a infants.
1: Correcte. De fet, l'edició d'enguany és la tercera. L'any passat vam obrir 2 convocatòries, i una es va fer a l'abril i l'altra es va fer al juliol, i aquest any ho hem concentrat a una sola convocatòria al juliol, que hem obert no només a residències literàries, sinó també a residències d'arts escèniques. Clar, ha anat mutant una mica, mantenint la idea original, que al final és que mentre les persones adultes estan creant, les criatures també estan creant. Això no s'ha modificat. El que sí que hem anat fent canvis en de quina manera els itineraris per les criatures han variat. En la primera edició eren només 3 hores a la tarda, en la segona eren 4 hores a la tarda, 2 tipus d'itineraris diferents, i ara en aquesta edició hem incorporat un itinerari al dematí més vinculat a l'oci i l'aventura, i a la tarda més creatiu, tant d'arts escèniques com d'arts visuals.
0: I escolta, els infants com ho porten, el seu itinerari creatiu?
1: Doncs en aquesta tercera edició l'hem afinat bastant.
0: Sí, no, perdó, Roser, no et pregunto dels adults, perquè els adults és un altre món i cadascú té el seu ritme creatiu. Et parlo dels infants, que per mi és la gran novetat.
1: Sí, ho entenc. Bé, com bé dius...

0: Els adults, les persones adultes, no, cada una té el seu ritme,
1: clar,
0: i llavors a vegades no, pues més en solitud, a vegades comparteixen més espais, bueno, es van organitzant com els hi va millor. En aquest cas, les criatures, vam fer una prèvia, que és que els hi vam passar tot un qüestionari abans de que arribessin, perquè les artistes, les persones artistes que els hi fan l'itinerari, en aquest cas Givet Ramon, que és il·lustradora i dissenyadora gràfica, i Aina Núñez, que és ballarina, els hi van fer un d'arts visuals i l'altre de moviment i dansa, i totes dues abans els hi van passar un qüestionari amb preguntes que elles els hi formulaven per saber els interessos de les criatures, més enllà, òbviament, de saber les edats, no, però saber què els interessava.
1: Clar, clar.
0: Si feien un itinerari visual, doncs, per exemple, aquest any moltes de les criatures van voler fer un còmic. Llavors va ser molt xulo perquè van començar a treballar un còmic, no? La història, la il·lustració, els personatges, els colors, tot, quin material utilitzarien, i llavors l'últim dia el van explicar, el van presentar acabat.
1: Uh-huh.
0: Vull dir que han escollit quin, en base als seus interessos, què és el que volien desenvolupar.
1: Clar, i les mares encantades.
0: Sí, sí, en aquest... bueno, molt divertit, perquè es dona en un mateix espai que persones adultes i criatures estan creant a la vegada.
1: Uh-huh.
0: Llavors, és molt enriquidor per tota la família, en aquest cas.
1: Clar. Roser, això ja teniu, bueno, una mínima, però ja teniu una experiència. Quina resposta heu tingut de les persones que ja hi han participat? Com us ho han valorat?
0: Mira, jo, home, seria interessant que ho poguéssiu preguntar directament
1: sí.
0: a elles, però totes les persones ens han fet saber que estaven molt contentes i que per elles havia estat una experiència molt enriquidora i molt profitosa. Clar, és una cosa que no havien... És una experiència que no havien tingut mai. Moltes d'elles no s'ho haurien plantejat si no fos en aquest format, pel que dèiem, perquè bueno, no ens hem d'enganyar, al final les cures recauen molt més en les dones que en els homes, i en aquesta etapa de criança tan intensa, bueno, al final els espais creatius són els que se'n repercuteixen més, no? Per tant, tenir aquesta oportunitat, doncs clar,
1: clar.
0: Per a més, és un salt qualitatiu molt important.
1: Roser, justament per això que m'estaves explicant, de quina manera creus que aquest model vostre ha influït en la visibilitat i oportunitats de les dones i altres creadores amb càrregues de cures a Catalunya? O pot influir a partir d'ara?
0: A nosaltres ens agradaria molt que influís moltíssim. De fet, amb la Mar, amb la meva companya, sempre diem que tant de bo s'ocupiessin els altres centres de residència
1: sí.
0: o n'obrissin d'altres que fessin el mateix. Perquè voldria dir que potser la Mar i jo ens hi podríem presentar, per exemple. però això, vull dir que... Bueno, que hauria de ser així, que entenem que no és que no hi hagin persones que visquin en aquest moment que no creïn, sinó que tot el contrari, o sigui, hi ha molta creativitat que segurament no aflora perquè no hi ha els espais per poder-se desenvolupar.
1: Mm-hmm. Clar, estic pensant ara, perquè al final les persones, els moments de creativitat, tots en tenim un moment o altre, la gràcia és saber-los identificar. I mentalment jo crec que ha de ser dur, quan una persona li van aflorant idees i veu que no pot, que no té un entorn, que no pot fer-ho perquè no té les condicions, ha de ser dur, i m'estic imaginant el salvavides, entén-me, metafòricament, que els oferiu vosaltres, per poder dir, escolta, mira, ho he pogut fer, després m'anirà millor o pitjor, però ho he pogut fer, cosa que era impensable fa un parell d'anys, sense anar més lluny.
0: Correcte, sí, sí. I que, a més, també hem de tenir en compte que hi ha molts models de família diferents, no? Clar. Vull dir que més enllà
1: sí,
0: de
1: que... Sí, sí, tant i tant.
0: De que, no? Hi ha 1.000 estudis que posen en evidència doncs, que les dones tenen més càrrega de cures que els homes i que no totes les famílies són iguals, no? Hem de tenir en compte doncs, que no totes estan construïdes de la mateixa manera i que, per tant, cal donar oportunitat tenint en compte que això pues, que és molt divers a la societat.
1: Uh-huh. Roser, quanta gent podeu conviure a la casa?
0: Doncs mira, en aquesta ocasió hem fet quatre escriptoris i una companyia d'arts escèniques que la companyia estava formada per tres unitats familiars.
1: Uh-huh.
0: Per tant, si ho mirem amb unitats familiars, set hem estat. I estava, vull dir, hi havia lloc per tothom, més potser ja ho hauríem tingut més complicat.
1: Uh-huh. I mirem cap al futur.
0: Perquè hem de tenir en compte, disculpa, que no només és l'espai de allotjament, sinó també hi ha un espai destinat a la creació estrictament, no? Una sala
1: sí, clar, evidentment.
0: I per arts escèniques hi ha pues, una sala tècnica per poder fer tots els muntatges que requereix doncs, qualsevol creació d'arts escèniques.
1: Roser, i el futur? Ja heu començat a... Bueno, ja heu començat a treballar. Suposo que això no es pare mai, no? Però aneu pensant coses diferents o escolta, dic, de moment anem a consolidar el que tenim.
0: Mira, de moment hem sempre passem una enquesta de valoració qualitativa a totes les persones que han fet les residències perquè tot allò que ens diuen ens permet millorar i fer canvis que millorin la qualitat de les residències, això per una banda, i per una altra banda dir que la primera vegada que vam poder fer aquestes residències amb creació inclusiva va ser gràcies a una ajuda econòmica de la Federació de Cooperatives de Treball, que sí. Tenen una línia d'ajudes que es diu Projectes d'Empenta. Llavors, va ser possible gràcies a l'Empenta. I en aquesta tercera edició, la d'enguany, no hem rebut finançament. Per tant, ha fet
1: caram.
0: Una aposta de Cardan Cultura i de les cooperatives agregades de Cardan Cultura, Polen Edicions i Disseny Integral de Projectes, que hem fet possible entre totes poder tirar endavant aquesta edició. Per nosaltres és una prioritat i la nostra voluntat és poder continuar oferint-les.
1: Ja no us mereixeu cap ajuda?
0: Home, nosaltres seguim intentant buscar finançament.
1: No, t'ho dic perquè és que ja directament des de la Generalitat em sembla que és un projecte força, força important com per donar un cop de mà. S'ajuda a moltes altres històries.
0: Sí, nosaltres seguim presentant-nos a convocatòries que surten de subvencions.
1: Caram.
0: Bé, esperem que arribi, encara no ha acabat l'any.
1: Clar, bueno, us poden trobar a internet www.cardancultura.cat, tot junt, cardancultura.cat. Mireu la web, és molt interessant, a part de que trobareu doncs, fotografies i veureu tot el que ens ha explicat la Roser, tots els projectes que tiren en vana, que no són pocs. És una web que no te l'acabes. Roser, ara jo la vaig revisar i ara mentre parlàvem també l'estava revisant. Déu-n'hi-do la quantitat de projectes i d'històries que teniu en marxa.
0: Moltes gràcies, sí. Ens ho treballem molt.
1: Doncs hem parlat amb la Roser Montanés, coordinadora de Cardan Cultura. Són pioneres en aquest sentit, en aquestes residències, en el que no s'ha de separar una unitat familiar. Jo crec que això... Vaja, jo crec que... És curiós perquè estem parlant de que és pioner a l'any 2026. És una cosa que segurament s'hagués hagut de fer molt abans, però fixa't que ningú ho havia fet i heu hagut de ser vosaltres.
0: Mm-hmm. Correcte, sí, és així.
1: Roser, enhorabona i gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos a participar i donar visibilitat a aquest projecte.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
4: Puede tomarse la vida muy en serio.
5: Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
4: O muy en broma. Sylvester Stallone.
6: El desayuno.
5: ¡Mamá!
4: Pánico en el túnel.
7: ¡Fuera!
4: Y Alto o mi madre dispara.
8: Yo creo que te quiere yo.
9: Pues ese amor va a volverme loco.
4: ¡Cuidado! El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
10: ¿Qué, qué? ¿Me vuelves a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
10: ¿Qué? Vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es.
3: Herrera a COPE.
12: COPE, Cataluña y Andorra.
3: Estàs informat.
13: Dile a los demás que voy viniendo.
1: Vinga, 5 minuts i escaig i estarem ja a la 1 de la tarda. Et deia al principi del programa que bé, hi va haver un accident ahir a la nit a Tona. Estan de festa major i, de fet, 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, han resultat ferides en l'accident en una atracció d'aquest de tipus olla. Vaja, sembla, perquè tot això està en investigació, que ha fallat el tancament, el mecanisme que tanque la porta per on s'entra i que evidentment això no falla quan està parada, falla quan està engegada, i això girant, doncs, el que ha fet és que la gent sortís despedida. Tenim 9 persones ferides, de les quals 8 són menors d'edat, algunes de diversa consideració, i estem atents a com va evolucionant tot plegat. A les 2 i 20 minuts la Mar Porto et donarà tota la darrera hora. Però abans deixem preguntar-li al Marc Monclús, que el tinc als estudis. Marc, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Si tu ets d'atraccions d'aquestes d'alçada, aquesta no és d'alçada, però d'impressions fortes o no?
14: Ui, quan passen aquestes coses...
1: Tens raó.
14: A mi cada vegada aquestes coses, aquestes atraccions de fira que es munten i es desmunten, cada vegada em fan una mica més de por, però a PortAventura i en altres parcs...
1: Aquí sí, eh?
14: Sí, en altres parcs d'atraccions sí.
1: Jo no, veus?
14: No?
1: No. Jo des de terra mirant a sota del Dragon Khan ja em marejo. O sigui, l'estrès d'estar a la cua i veure que t'està a punt de tocar, o sigui, és una cosa que no. O sigui, no, jo em marejo a terra i en tinc prou. Jo, quan hi vaig, acompanyo els demés i gaudeixo dels espectacles, sempre es diu el mateix.
14: Veus?
1: En fi, sí, Marc, escolta, una altra cosa, perquè el Departament d'Interior i Seguretat Pública ha sumat un vehicle a la seva flota que ajuda a conservar les comunicacions de la ciutadania en situacions d'emergències. Es tracta d'una unitat mòbil amb una antena desplegable que donaria cobertura provisional bàsica en casos d'incendis, de ventades, d'inundacions, incidències en la infraestructura o en apagades com la viscuda no fa massa, l'abril del 2025. Això s'ha presentat avui, oi?
14: Sí, avui davant de la Conselleria d'Interior han presentat aquest nou vehicle que té una autonomia de 48 hores i aquest vehicle pot emetre dades i veu a usuaris en un radi de 10 a 20 quilòmetres sense importar la companyia de la qual siguin usuaris, que això està bé, perquè qualsevol companyia tens cobertura en cas d'incident i això està molt bé. Així ho explicava Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital.
15: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any. És evident que hi ha moments en què s'intensifica, no?, aquesta necessitat, com ara, per exemple, en la campanya d'incendis i en d'altres esdeveniments, no?, que van succeint al llarg de l'any. Per tant, efectivament, és una primera, diguem-ne, unitat mòbil en aquest sentit a disposició de la gestió de les emergències des del primer moment.
14: Aquest vehicle pot donar servei, com deia Ricard, de dades en cas d'emergències, ja siguin incendis, apagades o inundacions, inclús en cas de caiguda d'infraestructures. El mateix Albert Hort explicava així les funcions d'aquesta nova incorporació.
15: El que ens permet, precisament, és poder restablir temporalment la cobertura mòbil en una zona, en una àrea afectada en la que hi ha nuclis de població, per exemple, que d'altra banda, si es malmeten aquestes comunicacions, doncs no podria, per exemple, doncs rebre els avisos de protecció civil, inclosos els missatges és alert o trucar, per exemple, al 112.
14: El vehicle està preparat per circular per zones rurals i zones complicades i ha comptat amb una inversió inicial de 422.500 euros. Compta amb una antena mòbil desplegable i que serveix per connectar-se per radioenllaç a alguna torre o infraestructura que continua operativa. Alhora, també es pot connectar via satèl·lit.
1: Doncs és interessant, és d'aquelles coses que millor tenir-les per no necessitar-les, però que si les necessites, doncs allí estan, i
14: exacte,
1: com que cada vegada passen més coses, doncs s'ha de tenir. Marc, un plaer, com sempre, una abraçada, gràcies.
14: Gràcies a tu, Ricard.
1: Va, que ens acostem a la una de la tarda, de seguida arriba el migdia COPE a Catalunya i a Andorra. Saps de què et parlaré, no? El migdia COPE, ho saps perfectament, de l'eclipsi. Clar, de l'eclipsi, és que estem a una setmana. Ahir estàvem a una setmana i un dia, doncs avui estem a una setmana. Bé, parlaré de l'eclipsi i avui viatjarem cap a Cambrils. Parlarem amb la regidora de Promoció Econòmica i Turisme perquè ens expliqui com ho han preparat, què han preparat, com et pots moure si vas a Cambrils i què has i què no has de fer, o a quina hora ho has o a quina hora millor no ho intentis. D'aquí uns minuts, al migdia COPE, a Catalunya i Andorra.

0: La 1 a las 12 en Canarias.
1: Última hora en Mediodía COPE.
2: Pilar García de la Granja.
1: Estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de este miércoles 5 de agosto, en el que la pregunta sigue siendo la misma que nos llevamos haciendo la última semana. ¿Sabía o no sabía el gobierno, el Ministerio del Interior, que en Ceuta se estaba preparando una entrada inusual de migrantes? La pregunta es muy probable que te la hayas hecho tú, me la he hecho yo y se la ha hecho ya también la Audiencia Nacional, que acaba de pedir a la Guardia Civil que aclare si recibieron o no avisos de la que se estaba montando al otro lado de la frontera. Que sería el primer paso, además, la respuesta a esa pregunta, para empezar a ver qué falló y a quién se le pueden pedir responsabilidades, como pasa en cualquier empresa, en cualquier familia, cuanto ni más si hablamos de la seguridad nacional. Bueno, de momento sabemos que el gobierno de Ceuta llamó varias veces a la Moncloa para avisar. Lo ha contado su presidente, Juan Jesús Vivas, en la tarde de COPE.
3: Que llamamos a presidencia del gobierno y a varios ministerios poniendo de manifiesto una situación verdaderamente alarmante, la que se estaba produciendo en los días previos al jueves y el viernes. Empezamos a llamar desde el lunes y era la consecuencia de una serie de días anteriores en la que estaban entrando por mar 100, 150, 200, 300, 500 personas.
0: Fíjate, empezaron a llamar el lunes de la semana pasada, llamaba el propio presidente ceutí en persona. Entonces, avisos tenemos claro que había, aunque el ministro mantenga que no, y está claro que algo falló, ¿no? Lo decía ayer el exdirector del CNI, Jorge, que estuvo en Herrera en COPE. Te puede pasar una vez, no te puede pasar dos y mucho menos tres. Por lo tanto, algo falló y alguien en el gobierno es responsable.
4: Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
0: Pues sí, le doy la razón al ministro, hay cosas que pasan y no hay responsabilidad, o más bien no se asumen, porque es algo que viene siendo habitual en el gobierno. Alguien asumió responsabilidad por el apagón, alguien dimitió por la tragedia de Adamuz, solo un cargo de Adif y otro de Rodalías por la crisis ferroviaria y en concreto por el accidente en Gelida, vamos, porque era Cataluña básicamente. Responsabilidades propias, el gobierno no. Pero si se trata del resto,
5: indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: El resto sí, las comunidades del Partido Popular que tienen que acoger al casi millar de menores que están solos en Ceuta, sí, la misma responsabilidad y solidaridad que pedía Ceuta cuando el presidente Vivas llamó la semana pasada pidiendo algo de ayuda para la que parecía que se avecinaba, ¿no? Misma responsabilidad y solidaridad que entiendo que pediremos a Cataluña, que durante lo peor de la crisis migratoria en Canarias se quedó fuera del reparto de menores para contentar a Junts, que ha avisado ya que o se queda fuera del reparto en Ceuta, esto es literal, o no les dará ni un voto al gobierno. Y así estamos, navegando entre los chantajes que llegan de Rabat, los que llegan de Waterloo, mientras en Ceuta, una semana después, intentan recuperar la vida con miles de personas durmiendo al raso, esperando una solución y sin que nadie les garantice a los ceutíes que esto pueda volver a pasar.
1: Escuchas Mediodía COPE.
0: Hay más noticias que te cuento ahora en titulares con Carolina Miravalles. Carolina, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Sumar y el Mundial de España, ojo a esto.
6: El grupo parlamentario Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide que nuestro país no participe con Marruecos en la organización del Mundial de Fútbol 2030, después de lo ocurrido en Ceuta. Aseguran que un evento como este obliga a los países organizadores a un respeto efectivo y continuado de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de los principios democráticos.
0: Carburantes.
6: El precio de la gasolina sigue subiendo en pleno verano y ya se paga a 1,716 euros por litro, un 3,4% más que hace una semana y su coste más elevado desde que se alcanzase el máximo anual el pasado 21 de marzo por la guerra en Oriente Medio. El diésel está a 1,837 euros por litro, su precio más alto desde el 15 de abril. Respecto a la pasada semana, se ha encarecido un 4,9%. Llenar el depósito de 55 litros de gasolina nos supone ya 94,38 euros y uno de diésel 101,35 euros.
0: Atención, que hoy tenemos más alertas alertas meteorológicas.
6: Hoy la peor parte se la llevan en Canarias, en alerta, porque llegará a naranja. Van a alcanzarse los 40 grados, además de tener un fuerte oleaje y vientos que pueden superar los 90 kilómetros por hora. También estarán en alerta naranja en el Maestrazgo, pero no solo por las altas temperaturas, sino también por fuertes lluvias y tormentas que pueden afectar al resto de Aragón y norte de Castellón.
0: Y nuevo viaje del Papa.
6: El Santo Padre viajará a Uruguay, Argentina y Perú el próximo mes de noviembre, del 6 al 17 de noviembre. Será el primer viaje de León XIV a América del Sur. Su sexto en total, y en 12 días hará paradas en 10 ciudades.
0: Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
0: Día de mucha actividad en el Real Madrid.
2: Sí, estamos muy pendientes porque son varios nombres propios los que reclaman la atención este miércoles. El primero, el de Vinicius, cuya renovación sigue en el aire, pero se aceleran los procesos. El Real Madrid trabaja con los representantes del jugador, aunque las posturas económicas siguen estando lejanas. Los blancos no quieren que esto se vaya mucho más de la semana que viene. Además, se calienta la operación Diomandé, cuyo fichaje por el equipo blanco está próximo a ser oficial. Y en el capítulo de salidas es inminente la marcha de Franco Mastantuono, cedido a la Fiorentina. Mientras, en el mercado de fichajes es noticia de hace unos minutos que el defensa Pablo Ramón vuelve al Racing de Santander tras su paso por el Español. Y fuera del fútbol, seguimos muy pendientes de los europeos de natación de París. Después de que ayer la delegación española consiguiera su séptima medalla en sincronizada, hoy a las 7 el equipo acrobático buscará una nueva presea.
0: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía Cope.
1: Migdia.
7: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
8: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Et segueixo parlant des de Catalunya i et segueixo agraint que m'acompanyis aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Pràcticament 7 minuts per sobre de la una. Estem a la meitat de la setmana, un 5 d'agost del 2026, i en els propers minuts parlarem de vacances, perquè no tothom les ha fet encara, o hi ha qui les té partides i encara ha de gaudir d'uns dies, no? Doncs parlarem de vacances, de preparar la maleta, de l'estrès que genera tot plegat, i també parlarem de com protegir la càmera del nostre telèfon mòbil si tenim pensat immortalitzar un dels fenòmens astronòmics més esperats de les darreres dècades sense fer malbé les lents ni els sensors. I és que la febre per aquest fenomen, l'eclipse, ja es fa notar a molts punts de la nostra geografia. Falta exactament una setmana i l'expectació és màxima a les zones on la visibilitat serà privilegiada. L'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026 atraurà un gran nombre de visitants, per exemple, al litoral del Baix Camp. Què estan preparant pel dia de l'eclipsi? Doncs mira, ens ho explica ara la Patrícia de Miguel. Ella és regidora de promoció econòmica i turisme de l'Ajuntament de Cambrils. Patrícia, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, què tal?
8: Vosaltres esteu dins de la zona de l'eclipsi total solar, on es podrà veure al 100%. I suposo que com a municipi, doncs, bé, quan ja es va confirmar tota aquesta història, vull dir, aviam, com ho fem això? Que la gent s'organitzi o ho movem des de l'Ajuntament? I, de fet, des de l'Ajuntament, vosaltres us voleu posicionar com a municipi per poder viure i gaudir d'aquest esdeveniment, oi?
9: Exacte, i a més som un dels municipis, diguéssim, seleccionats per la Generalitat i per la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat perquè es pot veure en condicions de seguretat. Això és molt important perquè no tots els municipis del Baix Camp es podrà veure l'eclipsi en condicions de seguretat. Clar. Hi ha molt de risc d'incendi, no?, en totes aquelles zones més muntanyoses i, per tant, doncs, la Generalitat va fer una recerca de municipis on fos segur. I Cambrils és un d'aquests tres municipis del Baix Camp on és segur veure l'eclipsi. I en aquest sentit, doncs, hem buscat una ubicació, un punt d'observació, on hi caben 4.900 persones i, doncs, es podrà veure, en teoria, no?, si el clima ens ho permet, perquè sí, això també, doncs, és una mica, no?, està en l'aire, no?, però si el clima ens ho permet, doncs podrem veure l'eclipsi en condicions de bona visibilitat i seguretat.
8: Clar. Regidora, clar, estem parlant de moviment de molta gent, a més de que estem a l'agost, i per tant, aviam, vosaltres sigui, ja esteu acostumats a tenir molta gent, però és que a més hi hem de sumar aquest fenomen, no? Quines mesures logístiques i de seguretat i esteu ja implementant per garantir un flux ordenat de visitants i de residents?
9: Doncs moltes mesures, perquè la policia està, bueno, a ple rendiment treballant en aquest dispositiu que tindrà lloc el 12 d'agost, i doncs on nosaltres ens encarregarem com a policia local de la mobilitat interna del municipi, i Mossos d'Esquadra i agents rurals estaran doncs amb tot el tema de la AP7 i la A7, no? És a dir, cadascú ja sap el que ha de fer, i per tant doncs estem molt ben coordinats. Vam tenir una reunió la setmana passada amb trànsit i vam una mica doncs coordinar totes les tasques que cadascuna de les policies, no, autonòmica local, ha de dur a terme durant aquest dia, i doncs jo espero que també apel·lo a la responsabilitat personal de cadascú, no? Que tingui en compte doncs que aquesta mobilitat serà complicada, no? I que ho fem el més esglaonadament possible.
8: Clar. L'eclipsi a Cambrils arribarà a les 8:29:34. Teniu a la vostra zona 1:11 de totalitat de l'eclipsi, però entenc que des de l'Ajuntament heu preparat activitats culturals, lúdiques i educatives durant, home, no diré durant tot el dia o bona part de la jornada, no? Quines ens pots explicar? Què heu preparat?
9: Doncs amb la finalitat de que la gent arribi esglaonadament al recinte, hem organitzat alguna activitat divulgativa i sobretot també doncs musical. Tindrem una petita disco mòbil, no? Tindrem unes food trucks on la gent podrà, doncs, si vol, fer algun tast i doncs podrà escoltar música, i també doncs podrà sentir de la mà del nostre divulgador, Juan Carlos Sañudo, doncs tota aquella informació referent a l'eclipsi. Ell ens explicarà què estarà passant durant aquest minut, no? Aquest minut i poc que durarà l'eclipsi, però sobretot, perquè clar, la totalitat és un minut i poc, però doncs l'eclipsi comença una hora abans, i doncs ell ens anirà explicant també com hem d'anar doncs vivint aquest fenomen de la manera més segura possible, i ens explicarà què està passant, no? I per què passa, i doncs això també és interessant. Jo crec que no només quedar-nos amb el fenomen de l'eclipsi, sinó també comprendre-ho, no? Que jo crec que és molt important també.
8: Saber-ho. Patrícia, anem a recordar-ho. Ens has dit que heu habilitat un punt amb pràcticament 5.000 persones que podran veure de manera segura i controlada el tema de l'eclipsi. On està en aquest punt?
9: Aquest punt estarà tot just al costat de la cooperativa agrícola de Cambrils, de l'agrobotiga de la cooperativa agrícola. És una finca rústega que hem habilitat i que doncs, ara ja en aquest moment estem netejant per dur a terme totes les tasques de preparació. Començarem a les 6 de la tarda, tancarem a les 10 de la nit, per tant durant aquestes 4 hores la gent podrà anar venint esglaonadament, tindrem disponibilitat de dos pàrquings, però és molt important que la gent sàpiga que només es podrà entrar amb una entrada que habilitem des de l'Ajuntament a 0 euros. És una entrada gratuïta. De les 4.900 places, 3.500 ja es van posar a disposició fa 3 setmanes. Dins de, bueno, durant el dia d'avui, no? Penso que és durant el dia d'avui. Sí, avui és dia 5, no?
8: Sí.
9: Durant el dia d'avui estan a disposició les 1.400 entrades restants que es podran adquirir a través de Codetickets. Per tant, doncs, la gent que vulgui venir haurà d'anar a Codetickets a buscar aquesta entrada.
8: És simplement per controlar l'aforament, no té cap mena de cost.
9: No, és absolutament gratuït, però el problema que tenim és que és un esdeveniment del que no tenim precedent. Per tant, no sabem si es presentaran les 5.000 o 10.000. Per tant, doncs, d'aquesta manera el que fem és acotar una mica, perquè si no doncs podem tenir un problema molt més gran amb la mobilitat, i el que busquem és doncs que aquesta mobilitat sigui el més responsable possible.
8: Apel·laves abans al sentit comú i a la responsabilitat. Vosaltres heu habilitat aquest punt, però entenc que des de Cambrils la gent acabarà buscant d'altres llocs, no? Hi ha alguns altres llocs que es puguin destacar, que dius, escolta, des d'aquí hi haurà una bona visibilitat?
9: El més important és tenir en compte l'hora de l'eclipsi, que és pràcticament quan el sol està a punt de posar-se. Sí. I, per tant, doncs, hem de tenir en compte que des d'aquells punts, des dels que no es veu la posta de sol, evidentment, no es veurà l'eclipsi. En aquest sentit, nosaltres ja vam fer una difusió molt gran, perquè el dia 29 i 30 d'abril, que es donaven les mateixes condicions solars que la data de l'eclipsi, la gent mirés, no? Sí. Si des de casa seva, des del seu terrat, des del seu balcó podia veure l'eclipsi, i si no, doncs que busqués un lloc, si no volia venir al punt d'observació, no? Que busqués un lloc. I en aquest sentit també tenim aplicacions al mòbil des d'on es pot veure. Per exemple, hi ha una molt interessant per Android que es diu Eclipsi Calculator 2.0, que funciona amb Android, però que es pot veure perfectament on estarà el sol en aquest moment i en aquesta hora. Si no tens cap objecte davant, no? que t'impedeixi la visibilitat, doncs és una bona eina per saber si el podràs veure d'un altre puesto.
8: No, però...
9: El punt d'observació és un dels punts, des de Cambrils, des d'on es podrà veure, però evidentment es podrà veure des de mig puesto.
8: Clar, el que passa és veritat, avui mateix ho podeu fer, estem a una setmana, no canviarà massa la posició del sol. Avui mateix, a 8:45, si voleu saber on estarà el sol, doncs ho mirem avui. A 8:45, mira, està en aquest punt. Es veu o no es veu des d'on jo volia veure-ho, no? I és una manera de saber-ho. Regidora, parlaves al principi també que clar, hi ha molta mobilitat, hi haurà molta gent, vosaltres esteu en plena campanya de l'estiu. No sé si heu notat també un increment de la demanda turística per aquestes dates.
9: Jo com a regidora de turisme encara no tinc aquestes informacions, no?, de qui ha llogat una habitació d'hotel específicament per venir a veure l'eclipsi, però el que sí que et puc dir és que amb el tema de que les entrades són a través de Codeticket i s'ha de posar el codi postal, hem aconseguit saber almenys aquestes 3.500 entrades que van posar a disposició, perquè les altres ho sabrem al final de la jornada d'avui, però et podem dir que ve gent de 17 províncies diferents d'Espanya.
8: Caram.
9: Sí, per tant, jo crec que qui realment tenia interès en veure l'eclipsi estarà aquí, no? Estarà a Cambrils, s'ha interessat en seguir les xarxes socials per saber com podia veure l'eclipsi i, per tant, doncs, tenim gent d'Àlaba, de Càceres, de Guipúzcoa, de Madrid, de Navarra, d'Orense, de Saragossa, de Terol, d'un munt de puestos. I també tenim, d'entre aquelles 3.500 persones, 20 persones de fora d'Espanya.
8: Déu-n'hi-do.
9: Per tant, doncs, qui ha volgut interessar-se, jo crec que està en aquesta llista de codis postals, no?, que són aquelles persones que realment segueixen l'eclipsi i que el volien veure des del punt d'observació de Cambrils. I doncs sabrem més, no?, quan tinguem aquestes altres 1.400, doncs sabrem d'on venen. Però és veritat que moltíssima gent ve de Barcelona i de la pròpia província de Tarragona. En total, més o menys unes 3.000 persones venen d'aquí, de la pròpia província i de Barcelona.
8: Molt bé. La web cambrils.cat és la web de l'Ajuntament i aquí només entrar ja veureu la primera imatge que et surt és el tema de l'eclipsi. Des d'aquí doncs tindreu tots els consells i tot el que s'està organitzant i que hem desgranat amb la regidora amb aquesta entrevista. De totes maneres, abans de acomiadar-nos, Patrícia, anem a donar consells a les persones que acabaran viatjant a Cambrils per veure l'eclipsi. Quins consells els hi donem pel tema de transport, mobilitat, aparcar, com s'han de moure la gent? Suposo que una de les màximes és fes-ho tot amb temps, eh?
9: Sí, jo crec que aquí està la clau. Pensa que si ens arriba la gent mitja hora abans hi haurà un caos que la gent no podrà ni aparcar i s'ho perdrà, no?
8: Clar.
9: Per tant, el que sí que estem apel·lant és això, no? Que la gent arribi amb temps, que li doni temps d'aparcar. En aquest sentit, nosaltres hem habilitat dos pàrquings, que quan la gent arribi estaran assenyalats i, per tant, assenyalitzats, no? I la policia els indicarà on anar. Si no, també que prenguin nota que a l'Avinguda de l'Esport de Cambrils posarem, que hi ha centenars de places, posarem el nostre trenet turístic a disposició com a llançadera, no? Perquè la gent pugui arribar des d'allí. Per tant, el que demanem és sobretot això, no? Una mica d'organització per arribar esglaonadament i perquè la gent, doncs, tothom tingui l'oportunitat de veure l'eclipsi que li doni temps d'arribar i d'estar puesto. I més enllà d'això, sobretot, no?, que és una cosa que a mi, doncs, m'amoïna, és sobretot el tema de nosaltres donarem una ullera per cada entrada, per tant, tota la gent que arribi al punt d'observació, només arribar ja li donarem una ullera, però doncs la gent que no vingui al punt d'observació, sobretot és molt important que es posi aquestes ulleres, que doncs la vista és molt important
8: sí, sí.
9: Protegir-la, no? I que això doncs també hem de ser responsables. I en aquest sentit també m'agradaria afegir que nosaltres hem habilitat també un espai al nostre punt d'observació amb uns aparells anomenats Light Sound, que són creats a la Universitat de Harvard i que els ha desenvolupat aquí a Espanya el CSIC, i doncs que ens els han posat a disposició perquè, doncs, com que també volíem ser inclusius en aquest sentit, no?, les persones cegues podran seguir l'eclipsi a través de sons, no?, que interpreten la intensitat de la llum. Això és molt bonic, jo crec que és interessant que també la gent ho sàpiga. Aquests dos aparells que tenim disponibles es podran fer servir, per tant, convido a qui vulgui doncs, demanar-nos informació que es posi en contacte amb el Patronat de Turisme.
8: Molt bé, doncs, vaja, això també és veritat que ho hem dit per activa i per passiva, ho repetirem, fins a la saciedat ens farem pesats, però no mireu directes al sol.
9: És molt important, ni, més va ser pesat.
8: És que és això, ni ulleres de sol, ni radiografies, ni un paper fosc, no, feu anar les ulleres que estan homologades, tenen un codi de ISO i ha de ser aquelles que sisplau, vull dir que no gaudim d'una cosa tan maca com un eclipsi solar i després tinguem algun problema de salut, que llavors, vaja, es fastigueix tot,
9: Sí, en aquest sentit també, si algú vol unes ulleres, es pot apropar al Patronat de Turisme de Cambrils, que també li donarem unes ulleres.
8: Doncs mira, més fàcil no us ho poden posar. Patrícia de Miguel, regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Cambrils, gràcies per atendre'ns i sobretot per fer-ho tan fàcil, totes aquestes activitats i aquesta mobilitat del dia de l'eclipsi a Cambrils. Una abraçada, gràcies.
9: Gràcies.
8: Gràcies, Patrícia. I ara et dic... ¿Cómo no vas a enseñar tu nueva cocina o tu nuevo salón a todo el mundo si ha quedado genial? Es lo que tiene hacer tu proyecto con Leroy Merlin. Cuentas con un equipo de expertos que te asesoran y te recomiendan la solución que realmente se adapta a tu espacio y a tus necesidades. Por eso te encanta tu nueva cocina, con sus muebles altos, con doble profundidad, donde cabe todo. Tu nuevo baño, con su inodoro japonés, o tu salón, con su suelo sin juntas que conecta con la terraza. Además, en Leroy Merlin se encargan de todo, desde el asesoramiento y diseño hasta el transporte y la instalación final. Ya sabes, si tú también estás pensando en dar un nuevo aire a tu casa, pide cita con los asesores de proyectos de Leroy Merlin y haz ese cambio que quieres. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
7: Escuchas Mediodía Cope.
1: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
7: ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
10: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
11: ¡Carglass!

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: You're beautiful. Doncs apa, que ens acostarem una mica més a dos quarts de dues. Ara ho fem parlant de crònica policial, si vols, perquè ha estat desarticulada una branca del càrtel de Jalisco Nueva Generación. Es dediquen al tràfic de metamfetamina dissolta en líquid de vainilla. Hi ha hagut detencions, tota una pila de feina les darreres setmanes, darrers mesos, si vols, i aquest matí ho han presentat des de la Policia Nacional amb roda de premsa, i qui l'ha seguit? Doncs el Pol Matavaques. Pol, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia, Ricard.
2: Bé, escolta, cada vegada són noms així més de cinema, eh? Càrtel de Jalisco Nueva Generación, el qual no ens hem de prendre en broma el que estaven fent, eh?
3: No, en absolut, una investigació. Mira, és d'aquelles que podem dir que ha estat molt ràpida, perquè la investigació com a tal va començar el mes de juny. Per tant, no ha estat una investigació allò que a vegades venim i diem no, portaven 6 mesos, un any... No. Des del mes de juny, i amb seu a Lleida.
2: Mira, veus que bé.
3: A Almenar. Per tant, de fet, no és perquè sí. El cap de la secció de sintètics de l'Audico Central, Alejandro Martín, explicava la importància que té Lleida a nivell geogràfic.
4: Lleida puede ser un punto geoestratégico, como ha dicho el jefe de brigada. Es un punto que está en la frontera con Francia, muchos medios de comunicación, autovías que puede conectar con el resto de Europa, y geoestratégicamente interesa.
3: A més, clar, Lleida entenem no com a ciutat, com a província.
2: Sí, clar. Bueno, d'altres coses bones també tenim a Lleida, però veig que sí. Els càrtels doncs, també busquen aquesta posició estratègica geogràfica.
3: Clar, a més que ho feien de tal manera que estaven en una finca completament aïllats. És a dir, clar, tu vas a Barcelona a buscar un lloc a Barcelona ciutat, per exemple, on està completament aïllat. Evidentment és molt difícil, per no dir impossible. Sí. En canvi, Lleida també tenia aquesta característica. Una branca d'aquest càrtel de Jalisco, que és veritat que la investigació portava poc temps, però es sospita que ja portaven temps establint-se aquí, treballant per poder estar aquí fent les seves operacions.
4: Que el laboratorio posiblemente estaría funcionando. No da tiempo en esos 3 días a montar la infraestructura que tenían. No es mucha, porque no se requiere mucha infraestructura, pero ya el empapelar toda la nave con papel de plata, algo, pues posiblemente ya estaría montado.
2: Claro. Pol, ¿qui són els detinguts?
3: Doncs mira, de detinguts en tenim 7 de mexicans, 4 d'espanyols i 2 de colombians, però evidentment, sent el càrtel Jalisco Nueva Generación, eren els mexicans els que tenien més pes dins d'aquesta organització.
5: Lo destacable es los 7 detenidos mexicanos, parte de una estructura que viene a trabajar solo ex proceso y cuando finaliza regresan a su país en la zona de Cataluña.
3: Per tant, és una cosa d'anar, treballar, tornar, i així fa que la cosa doncs, els hi vagi fluint fins ara, que han quedat completament desarticulats. De fet, Mari Carmen García Calvillo, la subdelegada del govern a Barcelona, ha catalogat aquesta desarticulació com un cop al crim organitzat a Catalunya, un altre cop al crim organitzat. I segurament, Ricard, hi ha part d'audiència que diu la metamfetamina no és l'única preocupació. També hem escoltat moltes vegades casos de fentanil a nivell d'intoxicacions, etc. Doncs també avui la Policia Nacional ha parlat sobre el fentanil a Espanya i ho ha fet d'aquesta manera.
4: El fentanilo no está en España. Lo que pasa con el fentanilo es desvío de medicamentos terapéuticos de carácter paliativo en enfermedades, es desviado al mercado. Entonces, lo que es la pastilla de fentanilo de México, no está.
3: Bueno. Per tant, és una amenaça que tenen en compte, evidentment, però de moment encara no és una realitat i esperem que sigui així per molt temps.
2: Doncs desarticulada aquesta branca del càrtel de Jalisco Nueva Generación, tenien seu a Almenar, al nord de la ciutat de Lleida. Bueno, és igual. Es posen on els hi va. No arrelen al territori.
3: És que és un cas més. És un cas més dels que ja m'ha explicat en pocs dies aquí.
2: I tant que sí. Pol, una abraçada, gràcies.
3: A vosaltres.
2: Vinga, va, que ens acostarem una mica més a 2:15. De seguida parlem de vacances, maletes, estrès. Jo no sé, quan un marxa de vacances no hauria de tenir estrès. Doncs n'hi ha. Maleta, que ens posem, que no posem. No tanca aquesta maleta, les mesures per entrar a l'avió o no. Que això, jo cada vegada que agafo l'avió, com que tot canvia, les has de tornar a medir. La que tenies ara ja no serveix, quan fem més petit, el pes... que posem, que no posem, sempre tornes amb més coses que de una mica de fora. En fi, parlarem d'això i de com protegir el mòbil si has de fer fotos el dia de l'eclipsi. Ho farem tot seguit aquí al Migdia COPE a Catalunya i Andorra.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
6: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM. Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
7: Si te gusta el deporte,
8: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
7: Ya sabes dónde acabar el día.
8: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
9: A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros.
7: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
10: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
7: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
10: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
7: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
8: No se lo pierda.
11: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
12: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
13: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
12: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
13: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
14: La situación de la gente que sufre el descontrolado precio...
12: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
13: Compatible con CarPlay y Android Auto. Para acabar el día en la radio...
12: El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
15: Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
12: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna.
13: Todo pasa en COPE.

0: quarts de dues, sóc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia COPE a Catalunya i Andorra. De seguida parlem d'esports, també de carreteres, però abans busquem la informació meteorològica. Va, que mirem ara el temps per aquesta tarda, que ve marcada per una dinàmica de contrastos. A la major part del territori gaudirem de cel serè, però a mesura que avanci el dia aniran creixent nuvolades a zones de muntanya de l'interior, especialment a l'extrem nord i a l'entorn del massís del Port. Aquestes nuvolades acabaran descarregant xàfecs a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental, sense descartar, això sí, que puguin arribar a altres zones del nord-est. Parlem de pluges d'intensitat feble a moderada, però que aniran acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Les temperatures màximes es mantindran sense grans canvis, tot i que pujaran lleugerament a la costa i al prelitoral. La visibilitat serà bona en general, excepte en moments de ruixat, on es podrà reduir notablement. El vent bufarà de component sud, fluix, amb algun cop moderat, tendint a quedar variable al final de la jornada. Contem cotxes, vinga. Fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit avui amb el Roger Serra. Roger, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs la veritat és que en principi pocs cotxes podrem comptar avui. Bé, ja saps que estem en plena època d'agost, això vulguis que no, tot i que potser es nota menys que altres anys, tot i així es nota aquest descens del volum de trànsit en general a la xarxa viària i també a les vies que envolten Barcelona. Mira, com a incidència, bàsicament a l'extrem sud de Barcelona, a l'autovia 2, al tram de Cornellà de Llobregat, hi tenim un vehicle avariat. Talla un carril d'entrada a Barcelona, en sentit Barcelona, i aquí s'alenteix la marxa quilòmetre, quilòmetre i mig, però vaja, aquí sí que hi ha aturades més puntuals entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat. Això, com et deia, passa a l'extrem sud de Barcelona, a l'autovia 2 d'entrada a Barcelona a causa d'aquest vehicle avariat. Poca cosa més, de moment, a la resta de la xarxa viària, sobretot principals carreteres i autopistes catalanes, la circulació la veiem força tranquil·la.
0: Doncs perfecte, Roger, gràcies, bona tarda.
1: A reveure, adéu-siau.
0: Vinga, que parlem d'esports. José Luis Gil, què tal, com estàs?
2: Estimat Ricard Álvarez, què tal? Bon dia, companys. Bona
0: tarda. Escolta, el Deco el tenim a Madrid?
2: Aviam, surt Ferran Torres i diu: vull que el Barça em faci una prova d'estima. I la reacció del Barça és que Deco agafa un avió, marxa a Madrid i reactiva l'opció Julián Álvarez. Això és el que l'Oliveros diria acció-reacció.
0: Sí, sí, totalment.
2: Doncs,
0: totalment.
2: Totalment. Deco arribava a Madrid en la jornada d'ahir i a partir d'aquí, doncs, estem pendents dels esdeveniments. És evident que el Barça reactiva el plan A. El plan A era Julián Álvarez, era i és Julián Álvarez. Més
0: el plan A és la A de Álvarez, és un bon cognom aquest.
2: És un gran cognom, sens dubte. Els fills d'Álvaro, que això significa sí, Álvarez, senyor. Els fills d'Álvaro sou tots pràcticament el 99,99% molt, molt bona gent. Sí. A partir d'aquí, clar, és que com si tot hagués fet una volta de 360 graus, perquè aquí anem a parar la graella de sortida. I que sapiguem, i aquí no hi ha canvis, la graella de sortida és que l'Atlético no vol saber res d'un traspàs. Res de res. És més, no. L'última hora no parla d'un traspàs. Parla de que l'Atlético ha engegat el fitxatge del Cuti Romero, el central argentí, i que estaria embolicat Mateu Alemany en aquesta història. A partir d'aquí podem imaginar tots els escenaris. Pujarà el Barça a l'oferta, demanarà al futbolista que faci una altra declaració d'amor al Barça. Mentretant, Ferran ahir va tancar aquest tour americà de somni amb la sacada inicial d'un partit dels Yankees de béisbol, que no està gens malament, eh?
0: Gens
2: malament, sens dubte. Doncs això, pendents del tema del culebrón Julián Álvarez i del culebrón Ferran Torres. Mentretant, a l'Espanyol, notícia, lesió de Quique García. L'intervenen avui entre 3 i 6 mesos de baixa. Entre 3 i 6 mesos de baixa. Un cop molt dur per Manolo González, perquè la posició de nou precisament es queda també orfa, perquè té ara només a Roberto. Potser és el moment de que Marcos Fernández faci un pas endavant. Un espanyol que ha confirmat la marxa de Pablo Ramón al Racing de Santander per 2 milions d'euros, que són un, perquè Un milió és per l'Espanyol i un altre milió pel Madrid, que tenia el 50% dels drets del futbolista. A més, el Barça posa en societat a Caroline Nicolí, fitxatge del femení, i a Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet. I pendents, un dia més, europeus de natació, Iris Tió, última prova per a la nedadora catalana, i Tour de França, avui ja etapa de muntanya, amb Paula Blasi.
0: Gràcies, Gil. A les 3 i 25 minuts, Esports Cope. Una abraçada, bona tarda.
2: Fins demà, Ricard, gràcies.
0: Va, que de seguida et parlo de com protegir el teu mòbil el dia de l'eclipse, que segur que faràs fotos o mòbil. Ho parlem en dos minuts, aquí al migdia Cope, Catalunya i Andorra.
3: Hay tardes para desconectar y tardes para descubrir.
4: ¿Pero por qué los nórdicos son siempre los más felices? A mí esto me tiene muy despistada. Yo no sé si es el frío el que da la felicidad.
3: Este verano sigue conectado a la tarde de COPE, de lunes a viernes de 3 a 7.
4: ¿Eres de los que madruga por gusto o de los que sufre tremendamente cuando se tiene que levantarse una...
3: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García Muñiz.
5: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo, con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
6: Meter la maleta, la tuya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
7: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
8: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.

estem a la meitat de la setmana, és igual si estem a l'agost. Jo hi ha costums que no les perdo, i és que a la meitat jo parlo de noves tecnologies, m'informo de les noves tecnologies. Ja saps que és un món que va rapidíssim, que va molt ràpid, i que per tant has d'estar ben informat. I a més, mira, avui anem a relacionar-ho amb l'altre gran tema. L'altre gran tema, aquest que passarà el 12 d'agost, el tan anunciat eclipsi solar total, que podrem veure doncs al sud de la província de Lleida i a bona part de

0: Catedrático Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
1: Se está hurtando a las arcas públicas todos los impuestos, IRPF, todas las cotizaciones sociales que devengarían durante un trimestre 8.500 trabajadores trabajando a jornada completa.
0: Hasta 3.400 millones de euros al año en salarios, cotizaciones e impuestos, según Comisiones Obreras.
2: Hacemos horas extra en un contexto en el que ya trabajamos más horas a la semana de media, al menos, que nuestros socios europeos.
0: Sí, eso se ve claramente con datos de Eurostat. Trabajamos media hora más a la semana que la media europea, pero si nos miramos en el espejo alemán, la brecha es importante. Echamos 4 horas más a la semana. ¿Por qué? Escucha el Catedrático Bosca.
1: Si un alemán hace una silla en una hora y un trabajador español necesita 1 hora y 15 minutos, esto es lo mismo que decir que el español es menos productivo, solo hay dos formas de competir en el mercado. O pagas menos salario al trabajador español o trabajas más horas para compensar.
0: Y eso es lo que sucede, más horas y salarios por debajo de la media europea, un 25% menos, según Eurostat, a pesar de ser la economía que más crece.
2: Gracias, Marta. Y tenemos una última hora que nos lleva hasta Gran Canaria, hasta Telde, varios heridos y un posible fallecido por la explosión de un tanque de combustible. Ahí están los servicios de emergencia trabajando en la zona y se pide a los ciudadanos que eviten desplazarse cerca del polígono industrial donde se ha producido, como te digo, esa explosión, polígono industrial de Salinetas en el Telde, en Gran Canaria, ocurrida sobre las 12 del mediodía, varios heridos y un posible fallecido. Sigues en Mediodía COPE.
3: Mediodía COPE.
4: Pilar García de la Granja.
3: Estar informado.
5: No sabemos cuál será la gran noticia del verano.
6: Bueno, ¿dónde tenemos puesta hoy la mirada?
7: Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no?
8: Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas.
5: Pero sí, ¿dónde escucharla?
9: ¡Aquí estamos preparados! ¡Pero vaya que sí estamos preparados!
5: Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
10: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número 1 de España.
11: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
12: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
13: Me quiso morir.
12: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
14: ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
15: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
16: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
17: El Departament d'Interior i Seguretat Pública ha sumat un vehicle a la seva flota que ajuda a conservar les comunicacions de la ciutadania en situacions d'emergències. Es tracta d'una unitat mòbil amb una antena desplegable que donaria cobertura provisional bàsica en casos d'incendis, ventades, inundacions, incidències en la infraestructura o en apagades com la viscuda l'any l'abril del 2025. Marc Monclús, explica'ns.
18: Amb una autonomia de 48 hores, aquest nou vehicle de protecció civil pot emetre dades i veu a usuaris en un radi de 10 a 20 quilòmetres sense importar la companyia de la qual siguin usuaris. Així ho explicava Albert Tor, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital.
19: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any. És evident que hi ha moments en què s'intensifica aquesta necessitat, com ara, per exemple, en la campanya d'incendis i en d'altres esdeveniments que van succeint al llarg de l'any. Per tant, efectivament, és una primera, diguem-ne, unitat mòbil en aquest sentit a disposició de la gestió de les emergències des del primer moment.
18: Aquest vehicle pot donar servei de dades en cas d'emergències, siguin incendis, apagades, inundacions, inclús en cas de caiguda d'infraestructures. El mateix Albert Hort explicava les funcions d'aquesta nova incorporació.
19: El que ens permet, precisament, és poder restablir temporalment la cobertura mòbil en una zona, en una àrea afectada en la que hi ha nuclis de població, per exemple, que d'altra banda, si es malmeten aquestes comunicacions, no podria, per exemple, rebre els avisos de protecció civil, inclosos els missatges SALERT o trucar, per exemple, al 112.
18: El vehicle està preparat per circular per zones rurals i zones complicades. Ha comptat amb una inversió inicial de 442.500 euros. Compta amb una antena mòbil desplegable i que serveix per connectar-se per radioenllaç alguna torre o infraestructura que continuï operativa. Alhora, també es pot connectar via satèl·lit.
17: Per cert que l'Agència de Viatges de l'Escala, a l'Alt Empordà, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, ha assegurat avui en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió. La dona responsable de l'agència assegura que treballa per reembolsar les quantitats que corresponguin als afectats i ha demanat disculpes, assegurant que en cap moment volia perjudicar ningú i que la situació no havia estat premeditada. A més, també ha afegit que ella no ha sortit beneficiada en cap moment i de moment les denúncies d'afectats dels Mossos d'Esquadra ja superen la trentena. I ara et parlo de les restriccions per la pesta porcina africana perquè estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions que impedeix dur a terme activitats com, per exemple, ara, entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya, a més, alerta que les restriccions han fet caure a la meitat els infants que participen en els seus casals a Barcelona. Carla Grau és la responsable de l'àrea d'infants del centre i explica que hi ha hagut una davallada de les famílies que s'hi apunten.
20: Moltes famílies s'han desapuntat directament del casal, ja no s'han apuntat perquè diuen per no poder fer l'activitat premium, per dir-ho així, m'apunto al casal de l'escola o al casal del barri i ja està. I hem tingut, hi ha un dels dos casals que no arriba al 50% de participació respecte a l'any passat. I per tant, clar, són totes aquestes pèrdues, tant a nivell econòmic com a nivell psicològic, clar, perquè al final també tots els entrenadors i entrenadores han hagut d'anar fent adaptacions, buscant recursos, buscant espais on poder fer activitat i arriba un punt que desgasta, que ja no saben què més fer, on poder anar.
17: Des de l'inici del brot han hagut de suspendre moltes de les activitats que duen a terme, han caigut de l'agenda propostes com per exemple les caminades adreçades a la gent gran i també les activitats, com dèiem, del casal d'estiu que s'han hagut de substituir per d'altres en trama urbana. Tot plegat els està afectant econòmicament, diuen, i encara que reconeixen entendre la situació, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal fer controls o establir recorreguts segurs. I la pesca marítima sense llicència s'ha reduït, és bona notícia, per sota del 10% dels casos a Catalunya, segons dades recollides en les campanyes de control impulsades per la Generalitat des del 2022. Després de 4 operatius coordinats entre Mossos i agents rurals, les inspeccions han situat el percentatge d'infractors entre el 4 i el 10%, una xifra que suposa una reducció pel que fa a les estimacions anteriors que apuntaven que fins a un 20% dels pescadors recreatius no tenien llicència obligatòria. Sílvia Fernández.
21: Després de 4 operatius coordinats entre Mossos i agents rurals que es reparteixen en períodes de 15 dies al llarg de 4 anys, les inspeccions a més de 2.200 pescadors han situat el percentatge d'infractors entre el 4 i el 10%. La xifra suposa una reducció a les estimacions anteriors, que apuntaven que fins a un 20% dels pescadors recreatius no tenien llicència obligatòria. Segons els agents, els infractors solen ser pescadors ocasionals, sovint estrangers que no coneixen la normativa. El cap de la Divisió de Medi Ambient del Cos dels Mossos d'Esquadra, Òscar Macarella, assegura que la prioritat és divulgar.
0: La nostra intenció prioritària no és la de sancionar, sinó la d'acompanyar la ciutadania, la d'informar, la de fer aquesta divulgació, aquesta prevenció, és sobretot per corregir aquestes conductes irregulars. El nostre ecosistema marí és limitat, té recursos limitats i, per tant, hem de regular-ho.
21: Les dades mostren que la pesca des d'embarcació és la modalitat amb menys infraccions per manca de llicència, seguida de la pesca des de la costa. En canvi, la submarina és la que registra un percentatge més elevat d'incompliments. Segons el subdirector general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Joan Illa, els infractors es concentren en els mesos d'estiu i les zones més turístiques de la Costa Brava i la Costa Daurada. De fet, una de les conclusions de la campanya és que prop del 20% de les llicències inspeccionades han estat expedides fora de Catalunya. En aquest sentit, els agents recorden que amb l'actual normativa només són vàlides les emeses per les comunitats autònomes de Caladó Mediterrani Espanyol. Entre les persones que pescaven sense llicència, prop del 40% eren de nacionalitat espanyola, seguides de pescadors marroquins, alemanys i francesos.
17: Gràcies, Sílvia, i atenció perquè l'actual aplicació de Rodalies es retirarà definitivament de les botigues d'aplicació el proper 15 de setembre i a partir d'aquesta data els usuaris hauran d'utilitzar la nova aplicació per continuar accedint als serveis digitals de Rodalies. Es tracta d'una nova app que permetrà consultar informació en temps real sobre el servei, seguir també la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets per fer cerques per veu, guardar targetes o estacions preferides i també rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. L'aplicació reunirà així en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. I l'aplicació impulsada per Renfe també incorpora, per cert, la intel·ligència artificial per personalitzar continguts i recomanacions. I dit això, la informació esportiva ara amb el José Luis Gil. Bona tarda.
1: Què tal, Marc? Companys, bona tarda.
17: Com estàs? Tu utilitzes Renfe, Rodalies o què?
1: No, utilitzo, no? Soc més d'autobús.
17: Perquè si no, ja ho saps, has de canviar d'aplicació.
1: Bueno, i de mòbil, i de...
17: A veure, per on passa avui l'actualitat esportiva?
1: Doncs estem molt pendents de les passes de Deco, el director esportiu del Barça, que ha agafat un avió, ha marxat a Madrid i en principi pensem que vol reactivar el fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. En principi, el primer contacte estaria previst amb el representant del jugador, possiblement per comunicar-li que volen que Julián faci una passa endavant a l'hora de manifestar la seva voluntat de sortir de l'Atlético de Madrid i signar pel Futbol Club Barcelona. Pendents de Julián Álvarez i pendents també de Ferran Torres, que ahir va fer aquesta sacada d'honor en el partit de béisbol que enfrontava els Yankees davant dels Cardinals. S'apropa l'hora de tornar a Espanya i de veure per on passa el futur de Ferran, si per dins del Futbol Club Barcelona o pel traspàs a un altre club de futbol. A l'Espanyol, Quique García és intervingut del seu bíceps femoral i estarà un mínim de 3 mesos de baixa. Baixa molt notable pels plans de Manolo González pel que fa a la davantera. Pablo Ramón deixa l'Espanyol, signa pel Racing de Santander. El club ingressa 2 milions, dels quals un és pel Real Madrid en concepte de tinença de drets del jugador. El Sabadell també fa un fitxatge, el d'Edgar. El Barça femení ha presentat a Caroline. El de bàsquet a Alexander Sekulic, el seu nou tècnic. I estarem pendents a les 3:20 de la tarda de l'última final d'Iris Tió als Europeus de París, natació sincronitzada, natació artística.
17: Gràcies, Gil. Nosaltres ho deixem aquí. Demà continuem amb molta més actualitat. Ara la informació esportiva, com us deia el nostre company. I et seguim informant de tot el que us interessa a Mediodía. Cope amb Pilar García de la Granja. Fins demà.

0: Dos quarts de 4 de la tarda. Esports Cope, Cope Catalunya, Catalunya i Andorra. Estem pendents de la puntuació de l'equip espanyol en aquesta última final de natació artística. No pot més la Marina Herrero, però ara toca aquest compàs d'abraçades amb la seleccionadora, amb la Andrea Fuentes, i esperant a veure què dictaminen els jutges. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Nena de Conte em poses, avui? Molt bé.
0: Sí, sí, sí, nena de Conte. Segona posició provisional per a Espanya. És a dir, estem segur per darrere dels atletes neutrals, traducció, els russos. Queden tres seleccions per sortir, Ucraïna, Itàlia i Bulgària. De moment, Espanya seria medalla de plata. Víctor Navarro, un senyor que se les prometia molt felices i que de cop i volta li va canviar la vida quan Deco va decidir agafar l'avió i marxar cap a Madrid.
1: Imagina't que avui fins i tot et diré una cosa que anava, que estava convidat al Mallorca PSG d'aquesta nit. Imagina't, si ha canviat tot, però la prioritat és Deco i una trobada a Madrid que fins i tot ja s'hauria pogut produir amb la gent de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo. És veritat que dels darrers dos mesos no és la primera vegada que es veuen. Es van veure una vegada a l'Hotel Torre Melina de Barcelona i, segons ens consta, s'han vist més vegades, més cops s'han vist. Per què veure's ara amb la gent de Julián Álvarez si en teoria ja està tot parlat? Doncs sí, ja està tot parlat. L'únic que han de definir l'estratègia final. Julián Álvarez està citat el dilluns dia 10 amb l'Atlético de Madrid. S'ha de definir què fer, què succeirà a partir d'ara. Amb el Barça, ho venim repetint aquests dies i quan estàvem a Anglaterra, el Futbol Club Barcelona té com a prioritat a Julián Álvarez. És així, no hi ha un altre davanter, és Julián Álvarez, i ells consideren a la direcció esportiva blaugrana que Julián Álvarez és l'únic davanter que hi ha ara mateix al mercat que realment es pugui fitxar, que evidentment un Haaland, un Kane no, perquè fins i tot van preguntar i els van dir que no sortia del Bayern, o sigui, aquesta és la situació, i només hi ha Julián Álvarez per suplir a Lewandowski. Si no ve Julián Álvarez, no portaran a ningú, sempre que Ferran Torres continuï. Si Ferran Torres no continua, és un altre capítol, però que això és una altra història. En el cas de Julián, el Barça segueix insistint, no el volen deixar tirat perquè consideren que va tenir aquell gest públic, que la gent i el propi jugador els diu constantment que vol vestir de blaugrana i que vol estar a les ordres de Hansi Flick aquesta temporada que començarà d'aquí dues o tres setmanes. Com el jugador ha mostrat aquest interès i vol anar al Barça, i el Barça vol que el jugador, que Julián Álvarez, sigui blaugrana, doncs intenten fins a l'últim moment, que és el que fan, és amb aquesta reunió definir el full de ruta, intentar-ho per una darrera vegada, si Julián Álvarez aconsegueix que canviï la situació, parlant amb el Xolo, parlant directament amb Gilmarín cara a cara quan es trobin. És el que confia el Barça i és l'última carta que juguen a la direcció esportiva blaugrana.
0: Descartem, Víctor, amb un sí o amb un no, que no hi hagi cap altre moviment, cap altre jugador en el rerefons de la sortida de Deco a Madrid.
1: Impossible descartar-ho. Jo des d'ahir a la nit estic preguntant perquè és impossible descartar-ho, que no hi hagi alguna altra reunió, perquè és clar, és que Deco hi va anar ahir al vespre a Madrid i està fins avui, i és avui quan s'ha produït la reunió. En totes aquestes hores, Deco, si es trasllada a un lloc, és per reunir-se amb gent, i si està tantes hores és amb més d'una persona, perquè hi ha vegades va a alguna ciutat fins i tot europea important i torna el mateix dia. Si està tantes hores i fa nit, pot ser, bueno, ja intentarem descobrir què més ha pogut fer, però sí que és veritat que un dels motius del viatge, entenem que és el principal, però un dels motius segur és aquesta trobada amb Fernando Hidalgo amb la gent de Julián Álvarez, això segur.
0: Molt bé, si arribo a saber que tu estàs convidat al Mallorca PSG, agafes el vol i vas a Mallorca.
1: Ara ja no es pot.
0: A preguntar-li al Paris Saint-Germain què vol fer amb Ferran Torres.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar. Esto se avisa a Navarro.
1: Sí, però la prioritat és que el director esportiu, en principi ve aquesta tarda, que en principi aterra aquesta tarda el director esportiu, evidentment, és una cosa important, s'ha d'estar a l'aeroport, a l'arribada del director esportiu, i en principi aterra Deco aquesta tarda nit aterra a Barcelona. És el que té previst. Llavors, hem d'estar pendents.
0: Ara parlem un momentet de Ferran, però Oriol Ruiz, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: L'altra peça del puzzle. Aquest és un pas habitual de l'estiu. On està Julián Álvarez? Què fa Julián Álvarez? Què pensa Julián Álvarez? Com respira Julián Álvarez?
2: A veure, Julián, com ha dit ara el Víctor, l'únic gest que ha fet públic és les declaracions on deia que el seu somni és jugar... Bueno, el seu somni era... No va especificar quin era exactament, però sí que el millor era buscar una transferència per totes parts perquè ell pogués complir aquest somni. Després d'això ha guardat silenci absolut i a dia d'avui es troba disfrutant de les seves vacances, principalment a les Illes Balears, específicament a Eivissa, amb la seva família i retrobant-se amb companys de selecció com Enzo Fernández i Lisandro Martínez, amb qui se l'ha vist ja no només a les platges, sinó també jugant a pàdel, que és una activitat que ha fet sovint aquí durant les seves vacances. De fet, en el seu perfil d'Instagram no ha fet cap publicació des de la final del Mundial i tampoc és que hagi compartit masses històries. Això vol dir que està mantenint un perfil molt baix a nivell públic. El dia 2 d'agost està previst que reincorpori els entrenaments amb l'Atlètic de Madrid i que mantingui un to professional. Es descarta a priori un acte de rebel·lia i, de fet, des del dia 1 d'agost ja està fent treball en específic per anar agafant un to físic.
0: Molt bé, gràcies, Oriol. Navarro, gràcies, eh?
1: Bueno, gràcies. El de Ferran, el Barça l'ha citat el dia 12 i fins que no hi hagi novetat, repetim cada dia el mateix, però és veritat, avui tampoc ha rebut cap oferta el Barça del Paris Saint-Germain. Fins que no hi hagi novetat, està citat... I
0: això ja no ho pots afirmar, perquè com no vas al Mallorca a Paris Saint-Germain, bueno, ja clar, no pots afirmar.
1: Net. El tema és que, clar, si que Deco està tornant de Madrid...
0: Ara no imagina't que l'Alkelaifi agafa un vol Mallorca-Barcelona... Arriba a Barcelona
1: Luis Campos,
0: Campos i pam, com estos.
1: Això és un altre, això ja és un altre tema, sí, sí. Aviam, un altre tema.
0: Aviam si ens aporta llum al nostre tertuliano de guàrdia avui.
1: Vinga.
0: Estic començant a tenir la sensació que la darrera vegada que vam trucar al Josep Soldado estàvem les coses més o menys com estan ara. Josep, què tal? Molt bona tarda.
3: Hola, Gil, com estàs? Molt bona tarda.
0: Doncs mira, amb aquesta sensació de déjà vu, perquè sí, és veritat, el Deco ha anat a Madrid i tal, moure lo de Julián i tal, però estem a la mateixa casella. Si l'Atlético no vol vendre a Julián, aquí ja pots posar el que vulguis, que has de tirar per un altre camí.
3: Sí, sí, és un pols que s'està eternitzant. Té una data de caducitat, que és quan es tanqui el mercat, però sí, des de que Julián Álvarez va donar aquell pas en el Mundial declarant que volia marxar de l'Atlètic de Madrid, no va precisar a on, però s'entenia que segurament era el Barça, no ha canviat res, simplement que l'Atlètic de Madrid s'ha fet més fort públicament, no?, en xarxes socials i en declaracions dels seus dirigents, i el Barça doncs no ha baixat del burro i manté la idea de fitxar-lo. És a veure qui aguanta el pols, perquè és clar, l'Atlètic de Madrid aquí la seva principal maniobra ara per ara és desgastar el Barça en totes coses, perquè clar, quan més trigui en tancar-se aquest fitxatge, si és que es tanca, el Barça tindrà més o menys espai per maniobrar i buscar el nou, no? Perquè per molt que diguin que potser no és necessari, veurem què passa amb Ferran Torres, el Barça necessita fitxar algú a davant per ser sobretot competició a Europa.
0: El que passa és que contra ja pots determinar mesures al contradesgaste, no? Per dir-ho d'aquesta manera, és trucar al representant i dir-li, mira, necessitem que Julián faci un pas endavant i tensi la corda. Opció A. Opció B. Mira, potser traspassem a Ferran, tenim diners, podem pujar l'oferta fins aquí, aviam què diu l'Atlético, però clar, igual el jugador ha de fer un sacrifici econòmic i el que posem en un cistell ho traiem de l'altre. Totes les possibilitats, Josep, estan obertes.
3: Sí, però jo crec que aquí el que té la paella pel mànec és l'Atlético de Madrid. És el propietari del jugador, no el vol vendre, i si el vol vendre segurament serà un preu elevat, no? Superant clarament...
0: 150?
3: Sí, no,
0: cap
3: clar,
0: amunt?
3: Sí. Aquesta, sí, jo per mi no val ni 100 milions.
0: Ah, no, això és un altre debat, clar, no.
3: Això és un altre debat, òbviament, sí, però clar, l'Atlético de Madrid sap que, clar, al final és un jugador que desitja el Barça per desig propi i perquè necessita un davanter en aquesta posició, tenint en compte la baixa de Lewandowski. Clar, al final, si ell, l'Atlètic de Madrid, no vol vendre, és que el Barça no té res a fer. És que Julián Álvarez no pot fer més. És a dir, ara no es pot deixar de presentar el 10 d'agost a l'entrenament de l'Atlètic de Madrid, perquè imagina't que al final segueix l'Atlètic de Madrid. La situació seria surrealista i l'Atlètic de Madrid vés a saber si són capaços de deixar-lo a la grada. No sé, és que tots els escenaris serien viables, no? I legalment, no sé. No sé, a mi m'ha començat a desgastar una mica aquesta situació, perquè és que estem parlant de Julián Álvarez des de fa setmanes i setmanes.
0: És un any molt lent de mercat, Josep.
3: Sí,
0: molt lent, molt lent.
3: No, està clar. Després està aquí, paral·lelament, la situació de Ferran Torres, que evidentment ell mira pels seus interessos. Jo és que

0: a qüestió de hores, no sé, bueno, però això és el joc nostre, també és...
1: Òbviament, òbviament. És que, de fet, sí, clar, la notícia d'ahir que Deco anava a Madrid a negociar, bueno, a negociar no, a parlar, perquè negociar no ha de negociar res, el Barça ho té tot parlat amb Julián Álvarez i el seu representant. Les condicions ja estan acordades verbalment, no per escrit, no, perquè seria una situació il·legal, però és que, clar, aquí el tema és negociació Barça Atlético de Madrid. I no oblidem que l'Atlético de Madrid, entre altres coses, i entre altres persones, van a Mateo Alemany, que ja sabem la sortida que va tenir aquí, i va vendre cara a la piel de l'oso, no? No sé si per un tema personal o perquè ell estarà fent la seva feina com a dirigent de l'Atlético de Madrid, però jo crec que, al final, sí, per molt que Deco estigui a Madrid, si l'Atlético de Madrid no és qui li obre la porta, per molt que parli amb el representant, clar, és que no sé quina estratègia pot fer Julián Álvarez. No presentar-se, és que... No sé si li sortiria bé la jugada, perquè allà amb Simeone tot és possible, però és que l'Atlètic de Madrid ha mostrat una postura tan taxativa que si realment al final acaba Julián Álvarez jugant al Barça, hauran fet el ridícul històric, però dels últims grans mercats.
0: Jo és que m'apunto a aquesta teoria del never say never again, perquè hem vist tantes coses de tants colors... que ja intento tenir la mentalitat oberta perquè qualsevol cosa de les possibilitats possibles acabi passant. Fins i tot que Julián vagi cap a Barcelona i Ferran acabi al Metropolitano.
1: No ho sé. És que, sí, a veure, jo soc dels que crec que al final es compleix aquella màxima, no? Que diuen que si el futbolista vol marxar, marxa, i si vol anar a un club determinat, ho fa. Llavors, és la situació de Julián Álvarez. Evidentment, ell està assalariat per l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Madrid és l'últim que ha de prendre la decisió. Però jo encara sóc optimista en clau Barça de veure el vestit de Blaugrana, però és que no hi ha hagut grans avenços. És que abans ho estaves parlant, és que ens hem quedat encara amb la fase de grups del Mundial.
0: Sí, sí,
1: quan va sortir Julián Álvarez a dir que sí, que volia marxar de l'Atlètic de Madrid. Jo me'n recordo de la situació d'Henry, si recordeu, que el tenia fet al Barça i per aquella final de Champions amb l'Arsenal, llavors Henry es desdiu i com que la perd a l'Arsenal, té mala sang el pobre i diu, mira, al final em quedo un any més a Londres, i ja quan va veure que no podia guanyar la Champions amb l'Arsenal, després va fitxar pel Barça i va esperar un any més. No sé, Julián Álvarez, quan pot esperar? La situació de Griezmann també amb l'Atlètic de Madrid i el Barça va ser també una mica surrealista, no? Amb aquell portazo en la cara de Griezmann al Barça i al final després recula i torna al cap d'un any i fitxa pel Barça i després torna a l'Atlètic de Madrid. No sé, són situacions una mica inversemblants i que pot passar tot. El que passa que, evidentment, estem a només a 5 d'agost. Quan dic només, és que les cartes s'acaben gastant els últims dies. És que recorda tanto Gil de fitxatge d'Arribado pel Barça, a la desesperada.
0: Estava a un hotel de Barcelona perseguint a McManaman.
1: Pues ja està, i Gaspar Padià, saps, començant a buscar talonaris i el va fitxar a l'últim moment sobre la campana, i no era un fitxatge qualsevol, més enllà de la repercussió i del resultat que li va donar el Barça. No sé, a mi el que em preocupa és que realment no hi ha mucho plan B. Per molt que el Barça tingui algun plan B, no sé quina seria l'alternativa a Julián Álvarez si no ve, i sobretot això, aquesta jugada de desgast de l'Atlètic de Madrid, que al final és rival directe de Barça, la prova va ser aquesta temporada, no? Que li va pispar la Copa, li va pispar la Champions, el desgast que li pot provocar l'Atlètic al Barça, que no sé, que 28 d'agost no tingui fitxat un davanter i no sàpiga tancar una operació. No sé, va començar molt bé tancant operacions d'Eco al Barça, però si ens ho estem jugant tot a Julián Álvarez, si surt bé, perfecte, però si no... I ja és un altre debat, ho deies abans, la quantitat i el rendiment que podem esperar de Julián Álvarez al Barça, no? No ho sé, això és una altra història, però bueno, quan arribi l'hora, si és que realment fitxa, pues, el Barça com a mínim, tenir un substitut amb cara i ulls de Lewandowski, jo crec que Julián Álvarez sí que podria complir aquest requisit, sí.
0: Veurem com rutlla la cosa. Josep Soldado, moltíssimes gràcies, a reveure, fins a la propera.
1: Una abraçada a tots, adeu, bona tarda.
2: De dilluns a divendres.
3: Saluda al Poli Rincón, hola Poli.
2: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
3: Seguim.
2: Amb Joan Batllori.
3: Perfecte, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
4: Gil, superstar!
0: Ai, Frenkie. A mi me vas a presentar a Gil Manzano.
5: No vas a quitar a Cruyff o a Maradona.
6: ¿Quién es Cruyff?
5: Vinicius es Cruyff.
3: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
7: Esports.
8: Cope Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
0: No aparquem ni descuidem la situació de Ferran Torres. Ha fet aquesta sacada d'honor al partit de Bé.

0: respeto ante todo.
1: Es que para bien o para mal, Raúl, es un momento.
0: Sí, sí, sí, creo que sí, creo que ha llegado su momento, con 26 años y la madurez que tiene deportiva, como he dicho, y creo que es el momento que tiene que aprovechar y en el que, pues bueno, tiene que disfrutar y recoger también eso que tanto le ha costado.
1: ¿Te atreves a decir dónde le ves la temporada que viene?
0: No, espero que lo diga él, pero bueno, yo creo que tiene que estar donde realmente se sienta a gusto, se sienta feliz, se sienta deportista y pueda desarrollar todo lo que sabe, ¿vale? Y todo lo que ha aprendido.
1: ¿Mantenéis el contacto? Lo digo por si te pido algún consejo.
0: Sí. Desde pequeñito no perdí nunca el contacto con él. Desde que estuvo en Manchester, luego Barcelona, etcétera, por supuesto aquí en Valencia, y sigo manteniéndolo. A día de hoy puedo sentirme orgulloso de poder mantener una amistad con él duradera.
1: O sea que en cualquier momento te pregunta Raúl, ¿qué hacemos?
0: Bueno, él ya sabe la respuesta y es lo que te he comentado antes. O sea, yo lo que quiero es que él sea feliz. Por supuesto que la decisión sí que creo que ya se lo he dicho siempre cuando pasó en Valencia, porque estaba muy cerca de él por ese momento cuando tuvo que tomar la decisión de Manchester, que la decisión al final la tiene que tomar él, que tiene que tomar decisiones en la vida que pueden ser acertadas o erróneas, pero que tiene que tomar decisiones y que, bueno, que luego pues tiene que ser un lugar, un sitio con compañeros, amistades, etcétera, que él crea que se va a sentir a gusto y pueda desarrollar todo su potencial.
1: Esto tiene pinta de abrazo y conversación íntima cuando llegue el homenaje en Foios, que está al caer.
0: Pues espero poder tener ese momento porque no lo he tenido todavía. Estuve hablando con sus padres y me dijeron que por supuesto contaban conmigo para poder estar ese viernes por la tarde y la verdad es que pues bueno, con mucha ilusión pude hablar con él después de la final, pero sí, me apetece muchísimo darle ese abrazo y ese cariño y seguramente pues darle toda la enhorabuena posible.
1: No tengas duda que se va a sincerar contigo mucho antes que con mucha otra gente que le rodea. Raúl Muñoz, entrenador en categorías inferiores de Ferran Torres, muchísimas gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo, feliz verano.
0: Un fuerte abrazo, chao.
1: Coses. 9 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Jan Senés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Mala notícia a l'Espanyol. Quique García fora dels terrenys de joc una bona temporada.
2: Sí, l'Espanyol va informar a la tarda d'ahir el diagnòstic de la lesió de Quique i les notícies no són bones. El davanter pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i passarà avui per quiròfan. En aquest tipus de lesions, el temps de baixa acostuma a estar al voltant dels 3-4 mesos i és una situació que pot trastocar els plans de Monchi al mercat.
1: Mm-hmm. Una incidència, la de Quique García, que pel que fa a la passada temporada has fet números i és una incidència important.
2: Sí, la temporada passada per Manolo no va haver-hi un nou titular, ja que Roberto va disputar com a titular 25 dels 40 partits jugats, els quals va anotar 7 gols. En el cas de Quique, va participar a l'11 en 19 dels 39 partits, va anotar 10 gols. Tot i repartir-se a titularitats, Quique va disputar 600 minuts menys que Roberto i va fer 3 gols menys. A l'inici d'aquesta temporada, Quique ha fet 3 gols per un de Roberto i apuntava a sortir com a titular el primer partit davant de Lliga davant el Levante. Amb la seva lesió, Manolo haurà de comptar amb Marcos Fernández com a alternativa a Roberto i amb la possibilitat d'alinear a Puado quan completi la seva recuperació. L'opció del mercat sembla ara mateix complicada perquè abans s'hauria de firmar un o dos centrals.
1: D'altra banda, una operació sortida confirmada. Pablo Ramón, adeu a l'Espanyol.
2: Sí, pel que fa al mercat, moviment de sortida, ho dèiem fa uns dies, l'Espanyol ha fet oficial el traspàs de Pablo Ramón al Racing. El central va arribar a l'hivern de 2025, procedent del Madrid, qui tenia el 50% dels drets del futbolista i marxa sense haver disputat cap partit amb l'Espanyol.
1: A segona divisió, Oriol, novetats a l'Andorra.
3: Sí, perquè recordem que la Federació Espanyola fa unes setmanes va suspendre els drets de l'Andorra per inscriure i renovar llicències de jugadors i tècnics per aquesta propera temporada degut a impagaments a Eder Sarabia i al seu segon entrenador, John López. Això deixava, podríem dir que en jaque, a l'Andorra, que es ve sense la possibilitat d'inscriure a les 11 noves incorporacions fins a poder saldar aquest deute. Doncs bé, en les últimes hores el Club Tricolor ha fet efectiu el pagament restant a les parts implicades i d'aquesta manera evita la sanció de la Federació Espanyola i podrà inscriure els fitxatges fets en aquest mercat. Un d'ells és Pau López, qui va ser presentat ahir mencionant que és un dels passos que amb més il·lusió li fan a la seva carrera.
4: Crec que és un dels passos de la meva carrera que em fa més il·lusió fer. Crec que he aconseguit tot el que volia fer de petit, tots els somnis que tenia jo. Per sort els he pogut complir i sento que encara em queden uns anys per jugar a futbol i els volia jugar d'una manera diferent.
3: A més, va assegurar que li atrau molt l'estil de joc de l'equip i que vol formar part del creixement que ha mostrat en els últims anys al club.
1: D'altra banda, el Sabadell fa oficial el fitxatge d'Edgar González, central, 29 anys, fins a final de temporada. I per tancar el bloc de futbol, en aquest cas femení, Juan Arias, bona tarda, presentada Caroline Nicolí al Barça.
5: ¿Qué tal, José Luis? Muy buena tarde. Sí, Caroline Nicolí, extremo polivalente, puede jugar en todo el frontal del ataque del Barça, 26 años, internacional por Brasil, procede del Manchester City, equipo con el cual se ha proclamado campeona, firma hasta el 2030 y destaca por su técnica, desborde y gol. Es por ello por lo que cuesta al Barça 1,5 millones variables incluidos. Es el fichaje más caro de la historia del Barça femenino. En la Liga Española Femenina tiene experiencia después de jugar en el Madrid Club de Fútbol Femenino. Es el tercer fichaje tras el de Van Asten, McCane y Martina. En la rueda de prensa ha comentado la nueva jugadora azulgrana que no se lo creía cuando la llamó el Barça, que es una gran oportunidad venir al mejor club del mundo, que espera estar a la altura del dinero que ha costado, y hace tiempo decía que quería ser la mejor jugadora del mundo. Seguramente en el Barça, por la calidad de la plantilla, puede conseguirlo como anteriormente han hecho Alexia e Aitana.
6: El primer que vaig pensar, realment no m'ho creia quan ho vaig sentir, a més jo tenia contracte al City i vaig pensar no és possible, però després jo vaig parlar amb el meu agent, vaig veure que sí, que era veritat, i vaig pensar que era una gran oportunitat, una oportunitat que es dona un cop en la vida i que per què no venir el que crec que és el millor equip del món, i vaig estar molt, molt contenta d'aquesta oportunitat. I pel que fa a referents del Barça, ídols, de quan era petita, doncs gaudia molt veient jugar Ronaldinho, Neymar, i també això em va emocionar molt poder venir al club on havien jugat aquests ídols.
1: De moment, el traspàs més car de la història del Barça femení. Un Juan Arias que ha fet doblete perquè després de la presentació de Nicolí, el Barça posava en societat en la secció de bàsquet a Alexander Sekulic, el coach.
5: Entrenador esloveno, 48 años, viene del Dubai, firma dos temporadas, compaginará su cargo con el de seleccionador de Eslovenia, aunque comenta que la prioridad siempre será el Barça. Tras tres años en blanco, espera cumplir con las expectativas de su nuevo equipo. Ha dado el visto bueno a algunos de los fichajes del Barça. Dice que tiene plantilla con talento y calidad para jugar como quieren, es decir, con ritmo, con calidad y con intensidad y muchas posesiones. Y sigue en el mercado para incorporar un pívot dominante y cubrir la más que probable, diríamos que segura, baja de Senghelia.
7: For me it's a great honor. Like I said,
6: com dic, és un gran honor, sobretot és un gran honor, ho he dit abans, entrenar el que crec que és un dels millors clubs d'Europa. Part d'aquesta cultura del Barça, he vist que és això del concepte de més que un club, i com dic, és un honor encara més gran participar d'aquesta filosofia. I pel que fa a la Liga Endesa, és cert que no hi he estat, però sí que la conec bé des de fora, crec que és la millor lliga nacional a nivell europeu. Hi ha molts grans jugadors, equips, clubs, entrenadors, i serà per tothom una temporada exigent, amb molts nous jugadors, com dic també, però espero que puguem complir les expectatives.
7: Barcelona, very challenging season for such club as Barcelona.
5: Se da la circunstancia de que se cruce en el camino con Xavi Pascual, que firma por Dubai, mientras que Alexander Sekulic deja el equipo árabe para incorporarse al Barça.
1: Molt bé, gràcies.
5: Que vagi bé.
1: La última medalla de la natació artística als europeus de París la cantarà la Marina Herrero.
8: Bueno, no és una medalla d'or, que és la que esperaven, però com a mínim la medalla de plata que hem aconseguit a la final per equips d'acrobàcia, on hem de dir que tenim quatre catalans, a més de la Iris Tió, Denis González, Paula Ramírez i Txell Ferrer. Hem de dir que han fet una puntuació molt, molt bona, 9-10 han tret i han arrasat sobretot en impressió artística, on han fet 6-10 i han batut la màxima puntuació que tenia fins a la data Xina en més de 100 punts. Amb aquesta, per cert, és la 8a medalla per Espanya en aquests europeus i ja ho deia abans, altre cop per darrere de Rússia i t'he de dir que tenim polèmica amb això perquè després de la final de lliure per equips ha sorgit la sospita d'espionatge per part de l'equip rus a les espanyoles que l'han acusat de plagi i això deia precisament Iris Tió abans de la final.
9: Estábamos nosotros entrenando tan tranquilas y de repente vienen todas las entrenadoras de Rusia a mirarnos todo nuestro entrenamiento súper serias y Lilu y yo que estamos haciendo el dúo las hemos mirado como súper fijamente a los ojos y luego nos hemos reído.
8: Espanya acusa Rússia d'haver copiat l'últim híbrid de la prova. L'híbrid és la combinació de moviments de les cames quan estàs fent apnea cap per avall. I m'he estat informant i copiar o recopilar aquest exercici tècnicament no és il·legal, però sí que és qüestionable èticament.
1: En marxa una nova etapa del Tour femení. Gràcies, Marina. Paula Blasi s'atén a la general a U12 del Mallot Groc. Oriol, ràpidament, el CatGas Santa Coloma, qui ha fitxat?
3: El Barça ha presentat a 12 jugadors. Es tracta del pivot brasiler de 27 anys, Igor de Souza, que arriba procedent del Benfica i ha firmat fins al 2028. I el tanca francès de 31 anys, Suhail Mohudine, que arriba de Lituània, la Valois, i també ha firmat fins al 2028.
1: Molt bé, doncs arriba a les 4 de la tarda. O sigui que nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà. Adéu-siau. Gràcies a tots.
10: Son las 4, son las 3 en Canarias.
11: La tarde.
12: Pilar García Muñiz.
11: COPE. Estar informado.

0: me darías el teléfono de tu hijo?
1: Sí, sí, te lo voy a dar.
0: ¿Me lo das ahora?
2: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.
3: Momentos con Luis Rodríguez.
2: L'alcoholisme. Definició de l'alcoholisme. És un complex desordre crònic amb repercussions físiques, psicològiques i sociofamiliars produït per un ús excessiu d'alcohol de forma continuada. Es tracta d'una malaltia que es presenta de moltes formes i en diversos graus. Qui pot ser alcohòlic? Tothom qui begui diàriament una quantitat d'alcohol superior a la que el seu metabolisme pot tolerar. És conegut que les dones toleren menys quantitat d'alcohol, així com la població oriental. Es produeix un consum progressiu que augmenta amb el temps, mentre es va creant la tolerància a l'alcohol, i arriba un moment en què ja es depèn d'ell i no es pot passar sense beure'n, perquè l'organisme el demana. És un problema habitual en el nostre medi que afecta totes les capes socials, ja que tenim una forta cultura vitivinícola, agreujat pels consums actuals de destil·lats. Trajecte de l'alcohol en el cos. L'alcohol, un cop ingerit, va a l'estómac i després al budell, travessa la mucosa intestinal i passa ràpidament a la sang. Aquest pas dura aproximadament una hora, si l'estómac és ple, i només 15 minuts si és buit. L'aparell circulatori el transporta al fetge, principal encarregat de la transformació de l'alcohol. Després va al cor, pulmons, cervell, ronyons, pell i novament al fetge, sempre a través de la sang. L'alcohol resta a la sang i en els òrgans esmentats fins que es transforma i elimina per la suor i l'orina. Causes de l'alcoholisme. No hi ha una causa única que expliqui l'alcoholisme. Tots els alcohòlics tenen en comú que beuen més del que el seu organisme tolera de forma continuada i sense poder deixar-ho. Es tolera un màxim d'un gram d'alcohol per quilogram de pes i dia. Consums superiors acabaran provocant alcoholisme. Algunes persones són més susceptibles de ser-ho que altres, com els fills de pares força bebedors, que tenen tendència a beure més de l'habitual. Hi ha factors genètics implicats, però també un procés d'aprenentatge. Per tant, un ambient familiar o sociocultural proper i tolerant és afavoridor del consum d'alcohol amb una forta influència en els infants i adolescents. S'hi han vinculat raons psicològiques, angoixa, desig d'escapar de la realitat, sentiments d'inseguretat, depressió, etc. Malgrat que, per la majoria d'addictes a l'alcohol, aquests fets psicològics es converteixen en conseqüències del consum. Els patrons de conducta del consum d'alcohol estan fortament vinculats a l'actitud sociocultural que els envolta. Persones que tenen tendència a beure ho fan més si l'entorn és propici i facilitador. En canvi, ho faran menys si es desaprova i dificulta la seva obtenció. Estadis de l'alcoholisme. Al llarg de la instauració de la dependència de l'alcohol, podrien establir-se tres estadis: prealcoholisme, incipient i instaurat, on les complicacions més freqüents són: estadi de prealcoholisme, ingesta important d'alcohol. El fet de beure esdevindrà un hàbit. Considerem bevedors socials els que ho fan sense tenir massa consciència del fet que la ingesta d'alcohol els farà mal o que els perjudicarà en un període de temps curt o mitjà. Els símptomes més evidents que poden aparèixer són canvis de caràcter i humor, discussions fàcils, dificultat per fixar l'atenció i per recordar les coses que poden comportar episodis amnèsics. Estadi de l'alcoholisme incipient. Les persones beuen de forma regular i no poden deixar-ho. Van instaurant la tolerància a l'alcohol. Alguns casos perden el control. A part, apareixen sentiments de culpabilitat i trets defensius, establint moltes raons o excuses per continuar bevent. Es fan intents per deixar de beure sense aconseguir-ho. En el cas que ho deixin, són temporades curtes. Necessiten beure per començar el dia i posar-se en funcionament. Es presenten problemes amb la família, amics, treball, entorn social, conductes antisocials i de comportament, soledat, crítica, discussions fàcils i violentes, etc., que comporten rebuig del seu entorn. Apareixen trastorns físics com mareig, nàusees, vòmits, irritabilitat, tremolors, diarrea, etc. Problemes físics a nivell gàstric, fetge, sistema nerviós i altres que els fan buscar ajuda en metges, psiquiatres, acudint a urgències, etc. Estadi final o l'alcoholisme instaurat. es beu de forma permanent, s'adquireix dependència a l'alcohol i la persona no pot abandonar el seu consum. Alguns casos procuren tenir provisions per por que els en falti. Apareix disgregació i desinterès familiar, absentisme laboral, despreocupació personal, van mal vestits, poc nets, etc. Existeixen dèficits alimentaris, malnutrició i debilitat. Presenten hostilitat, ressentiment i desconfiança envers els altres. Poden tenir problemes d'insomni, ansietat i o depressió. Es manifesten símptomes d'abstinència als matins, nàusees i tremolors, que desapareixen en beure. Es posen en evidència els trastorns físics desenvolupats, que poden afectar el trajecte gàstric i intestinal, el fetge, els hepàtics, el pàncreas, el cor, el sistema nerviós, etc. Poden aparèixer síndromes d'abstinència greus, delirium tremens. Al final, sol admetre la seva addicció i accedeix a l'ajuda i tractament per poder resoldre la seva dependència i els problemes associats. Tractament de l'alcoholisme. Es tracta d'un procés en el qual es requereix una intervenció a tres nivells: mèdic, psicosocial i familiar. Tractament mèdic. Fase de desintoxicació, en la qual s'utilitzen fàrmacs tranquil·litzants o antidepressius. Fase de deshabilitació o seguiment, en la qual s'empren fàrmacs interdictors que, en contacte amb l'alcohol, provoquen una reacció aversiva, nàusees, vòmits, palpitacions, etc. Es tractaran aquells problemes mèdics que s'han produït a conseqüència del consum: anèmies, hepatopaties, polineuropaties, etc. Tractament psicològic i social. Són les tècniques psicoterapèutiques individuals i grupals que s'utilitzen per tractar la dependència psicològica a l'alcohol. Aborda la problemàtica social derivada de l'alcoholisme. Tractament familiar. És el suport que reben els familiars de l'alcohòlic, parella i fills, per orientar-los i fer-los partícips del tractament.